0: Advent Calendar.
1: Al calendar de dots vaju dus preavis per demaun djevia. A scuol vegn envidau adin caferamonch quai de las deis al Hotel Bellaval. A de quera vegn giugau teater, al labor de teater. Vais vus forza gosch de fa teater dentaun senza Shakespeare nin outer talk. Al labor spetien, exercizis improvisai contemporans, giugs de percepziun ed experiments de teater liber. A moda ludica, spontana, ad eba senza inscenaziun. Al labor e demauna ser la sistoc la zoc, huon bülweg 4 a quera, s'annunzie soins aun oz.
0: Il calendar.

0: Il clom de la graina de d'Alexi a Marcus, quai el salit musical de la famiglia pel jubilar Richard Tour de Cumpadials, el complenèixots 81 anys. Vostat lai zerter les gratulacions la masiamna als 24 de Cercladur. E oz vainus, schengediau in escadiola de derter, telefnau per ella o Anita Campel de Dardez, ella o gratulau de sia Beadia.
1: E gratulescia a Valentina, je visto tot bun, sandà, e bler plajai, con tot quai che ti fa gente, tot tes hobbies, e con ta sour, e la chanta gente, la vaienta no das, io e je natural mainc.
0: De la scadiola asce pia Valentina, ca donau de Turic salagra, quai a cajun de siu, sia tavel anniversari.
2: Per vos,
0: Adossa, se vais vos, budgen, gratulasse vos un canuschist, se tice festivesse natalizioz, quai se vais, per exemple, fa per telefon 0800 20 20 30, 0800 20 20 30.

0: Carter, L'Amarella.
1: L'Amarella de Dots, voque per raps e finanzas, e scuces vo in turn con quelles, una Amarella sur dels Marengins. Doque differenzas trenter omens e duones in connex culs raps, pera schon, quedo studis e statisticas ci dicen, ce raps vengen suvenz administros in prima lingia de domens, e ce ver 30% delas duones in Svizzera sum dependentes finanzielmenge de lur partinaris, e per tucedes dobelus e suvenz de povertet zieva la pensium. La Marella da Fabia Caduff et Anna Serarda Campel muesse per qualò cun agiut de historikers, sociologes ed impustüt cun un experte de finanzas scuches verorden culs raps. Ja wüsch bum vertiment.
2: La Marella.